0: COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
2: Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, junta Raúl Puchol, Quique Rodríguez, María Gelo, Sol Boix, tot l'equip i família COPE a província de Castelló encantats en aquest 31 de juliol. I en un dia en el que per fi estan arribant molt bones notícies, ja proper de l'estabilització en aquest setè dia de l'incendi que ha deixat quasi 10.000 hectàrees cremades al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Però en la bona notícia que aquestes hores només queden dos localitats evacuades. Artana i Eslida, al seu entorn encara n'hi ha algun front, algun punt calent on s'està treballant, però aquest matí ja s'ha deixat tornar, ja s'ha obert a que tornen els veïns d'Ain, de Tales, d'Alcúdia de Veo, de les urbanitzacions de Betxí, també d'Artesa Onda, a les seves vivendes. S'espera que en les properes hores, si tot va com toca, es podrien arribar i aixer notícies de la estabilització. Mentre arriben, nosaltres ens preparem per a viure l'estiu com ho estem fent durant aquests mesos com a ràdio viatgera en els nostres pobles COPE de la mà de Cubacàs, i avui en parada amb Raúl Puchol a la Ribera de Cabanes. A veure com t'estàs preparant. Com va tot per ahí, Raúl Puchol?
3: És tot un paradís natural i, a més, poca gent de la costa pot presumir de tindre parc natural i pocs municipis de la nostra província poden presumir de tindre no un, sinó dos parcs naturals. Per això, per finalitzar el mes de juliol i tancar la nostra temporada radiofònica, triat, hem escollit i agraïm moltíssim a l'Ajuntament de Cabanes i la Ribera que ens hagi permet estar en Torre la Sal, perquè és tot el que és patrimoni, història també romana. Lo de Torre la Sal deu de ser també de algo dels salaris, i si no, ens ho inventem immediatament. Virgínia Martí Cidro, alcaldessa de Cabanes i la Ribera, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres així.
3: És un entorn privilegiat i és un municipi únic en els parcs naturals de la província de Castelló, no un, sinó dos.
4: Jo no sé si n'hi ha molts pobles a la província de Castelló que puguem dir que tenen dos parcs naturals, i a més un de Marjal i un altre d'interior, el desert de les Palmes i el Prat Cabanes Torreblanca. A més que estem super orgullosos de que forme part del nostre municipi, i bueno, ho portem com a bandera. I per exemple, esta setmana passada vam estar en la mina que n'hi ha al Prat, n'hi ha una mina de torba, i vam estar allí en l'empresa que té la concessió minera d'extracció per a fer millores a la zona minera, per a poder fer beer watching i fer activitats a el que és el voltant de totes les aus que nidifiquen així al Prat.
3: Beer watching, que estem d'un anglès que ho tirem tot, jo no sé, després li preguntarem a veure què li pareix al seu vicealcalde, que és de Compromís, que parlem en anglès així, senyora alcaldessa. Oh, això és increïble. Què tindrà que veure una mina en Espardalets? Pues no ho sabem, però tot té unió i tot. Hem vingut per diversos motius. Un, perquè l'eclipse del sol serà molt romà, com no pot ser d'altra manera al terme total municipal de Cabanes. Dos, perquè n'hi ha moltíssimes activitats ja consolidades al mes d'agost que s'impulsen des de la regidoria de turisme. I tres, perquè demà ja estem a 1 i això indica que és dissabte i que comencen les festes a Cabanes.
4: Sí, esta vespre ja comencem, tot i que la crida i la cuita i tot ho farem demà, però esta nit ja comencem en un acte que ens agrada moltíssim, que és la velà, on participen totes les colles de jovens que fan playbacks. Però això ja en feia jo en la meva època, i abans que nosaltres ja ho fèiem. Vull dir que a Cabanes fa més de 40 anys que es fa tot el tema de la velà.
3: Però el playback a la seva època era en VHS.
4: Home, claro, ara tenen esta pantalla LED i tot.
3: O sigui que avui és el començament, i és sí, un començament fort a les 11 de la nit.
4: És el començament en la vela, i a partir de demà tenim tot un dia ple de, des de principi del matí, que se fa l'Open de frontenis, i ja després, a partir de migdia, ja comencem a encadenar tots els actes que formen part del Acabanes va qui té ganes, que és el lema del dia, el primer dissabte d'agost, on totes les colles portem la mateixa samarreta deixadita, tan cabanyuda, que és eixa, a Cabanes va qui té ganes.
3: Bueno, de la programació que ens conta, un tribut d'Amaral, hem
4: sí,
3: vist.
4: Sí, també el divendres, el segon divendres de festes, n'hi ha un poquet de tot. El primer dissabte és més protagonisme dels festers, després ve el diumenge, que és el concert de la banda, processó, tirada al plat, i després ja es comencem de dilluns a dimarts, dilluns i dimarts, els bous de Vila, El dilluns és la nit de la Xulla, que també ve l'Orquestra Centauro.
3: I això és tot l'home.
4: Sí, però n'hi havia dos que tocaven que eren de Cabanes. I després ja el dimecres muntem escarafalls i a partir del dijous ja fem esbous a la plaça, nit de disfresses, el divendres el bou embolat, tribu d'Amaral, després el dissabte també bou embolat, l'orquestra Benidorm Show i després el diumenge pues, el desafiament entre Bous la Ribera i Mansilla i la traca final.
3: I s'ha acabat, i s'han acabat les festes que comencen, com diem, esta mateixa nit i finalitzaran el proper 9 d'agost. Bueno, no sé si s'ha donat compte que en esta taula coincidixen dos premis COPE. El premi especial de COPE Castellón, que va ser per a tota la gent que va organitzar el centenari de l'arribada de l'aigua des de les Antes a la plaça dels Hostalers. Ho ha dit bé, també. Hostals, no? Un dia ho dependré. I parlant dels hostals i dels hostalers, també tenim el premi GastroCOPE Castelló a la mejor barra de almuerzos, que és el Bartoni, Toni Salvador i Sol de Vila, per part de mare. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
3: Vostè veraneja així?
1: Sí, senyor. Així estic tot este mes de juliol, que m'ha tocat la caseta. Avui me s'acaba el cupo.
3: Com que li ha tocat la caseta? Que la sortegin o algo?
1: No, tenim una caseta que és de la família, som tres germans i me la partim. Cada estiu, doncs, mos toca un mes a cada un.
3: Això sol passar en moltes famílies.
1: Sí, passi baix, sí. Perquè n'hi ha molt poquetes, casetes, i n'hi ha molta gent que vol estar.
3: Escolta, un dubte que sempre he tingut històricament és, això és Torre la Sal, però és la Ribera de Cabanes, però que després està el Balà dels Ànecs o no sé què, no? Perquè no té un nom normal o el nom de veritat, la Ribera, ho engloba tot?
4: La Cabanes...
3: És com si fos la península Ibèrica, Portugal i Espanya i les Illes Balears? o com funciona això en Cabanes?
4: No. Cabanes té una pedania que és la Ribera i dins de la Ribera té diferents nuclis. Està el Pincho, està la Venta, està l'Estació, està el Pardalero i està l'Empalme i està Torre la Sal. El que passa és que...
1: I el Bruseral.
4: I el Bruseral. I el que passa és que des de fa uns anys pues, està tot el desenvolupament d'ací de la zona del Pai i la veritat que la Ribera al final tenim molta activitat i molt de desenvolupament en tot el que és el Torre la Sal i al final pues, Cabanes, la Ribera i Torre la Sal.
3: Toni, com s'estiueja ací?
1: Ací de meravella. Això és un paraís. Ací en unes sandàlies i en dos banyadors passes... Jo el mes que estic.
3: Però que se fa el banyet, l'aperitiu...
1: Sí, de matí t'alces, desayunes, vas un ratet a la playa, dines, fas la siesta, ara este juliol mirem el tour, i ara hi a fer dos cervesetes, allà per la tarda. Després sopes i a dormir, demà un altre dia.
3: D'hostaleria com anem, així a Torre la Sal?
1: Així molt bé, estar-te...

0: La gent fa molt de...
1: Les aplàries.
0: Molta gent que fa esport. Tenim moltes sendes boniques per des del Prat i els voltants, i és un turisme més relaxat.
1: O sigui, que te s'acaba l'estiu perquè ara tens que deixar-lo a un altre familiar i, per tant, això vol dir que el Bartoni hauria de parar festes o...?
0: Sí, el Bartoni no ha tancat. Jo munte i baixe, me torno com puc, i avui ja me s'acaba este plaer d'estar així. Ara ja es comença la batalla de les festes, que se fan molt dures.
1: Lo de la batalla és perquè te gites tard i tens que obrir prompt el bar o...?
0: Sí, perquè són moltes hores, tota la setmana moltes hores i molta gent. I per mi és una batalla el treballar així, però se fa el que se pot i s'arriba on se pot.
1: Què se consumís en festes?
0: Jo personalment me centro molt més en la gastronomia, en el menjar. Allí se sol vendre de beguda molt de vi i cervesa, sobretot cervesa ara d'estiu, en les festes d'agost. I avant, se menja i...
2: Les tapes, pues, pataques braves, que són molt bones, les raves...
0: Sí, de tapes en tenim moltes, de mil maneres, també tenim carta, cada un tria el que vol, el berenar... L'almorzar se menja molta més tapa, que van al dinar la gent tira més de menú de carta, i del berenar també se menja molta tapa i molt pla de combinat.
1: Que la gent berena un pla combinat?
0: Sí, sí.
2: Diem berenar, però és el sopar. Després dels bous, que s'acaben a les 9, pues la gent diem berenar, però és el
0: sopar. Sí, és un berenar-sopar que s'ha fet.
2: Sí.
0: Tota la vida, berenar-sopar, quan s'acaben els bous, antes fent mitja part dels bous i s'aprofitaix per berenar. Se tornaven els bous, berenar així, te dutxaves i acaben anant a les activitats que fem de nit. Ara s'acaben antes i la gent quan s'acaben els bous, pues aprofiten per berenar un berenar-sopar tranquil i després ja es comença el ball o embolat o el que facin.
1: A veure com estàs de joventut, a quina hora acaben les discomòbils?
0: Això ja no sé dir-te, jo ja, perquè fa molts anys que no vaig.
2: Quan obri Toni s'acaben les discomòbils.
0: Algun dia m'entren que no han dormit.
1: O sigui, que recomanes vindre a passar una estoneta per Torre la Sal?
0: Això per supost, això és una playa meravellosa.
1: Massa verge?
0: No, verge comparat a l'altre sí, però per mi és perfecte conforme està.
1: No hi ha una massificació d'edificis i els que n'hi ha es volen voltar, o sigui...
0: Sí, no, puc mirar atrás i es comença, però sí, així està bé sempre.
1: N'hi ha un futur, no? N'hi ha un futur perquè, com dia, el desenvolupament del PAI, per vindre així m'he equivocat i m'he entrat per dins, n'hi ha una valla que posava, no he prohibit el passo, però com estava oberta hi he entrat.
2: Sí, n'hi ha
1: té bona pinta. Té bona
2: un desenvolupament
1: pinta.
2: Urbanístic, n'hi ha moltes torres, pues cada edifici pues igual té 190 vivendes, n'hi ha de 148, 150, és el que se va planificar en el seu dia i ara pues, el que també estem lluitant és perquè pues, s'acabe i se pai i de lo més està bé dins de lo que és el desenvolupament de les zones, pues, de zones verdes, se respecta tot el que és el tema de la platja, les eixides que n'hi ha, tens grans àmbits que el que fa és que no deixes d'estar en una platja natural i jo crec que això és el que al final enamora a tot el que ve. A tot el que ve així que no ho veus una cosa massificada.
1: I n'hi ha aparcament.
0: Sí. Sí. Sobretot hi ha aparcament propet.
1: Pues Toni Salvador Sol de Vila, mos recomanes algun acte en especial de les festes que comencen esta nit o demà? Esta nit pels més joves i demà pels forasters, que dieu?
0: Hi ha actes molt boniques, com esta nit la vela, com també... Un dia que s'ho passa molt bé la joventut, el dia Escarafals, com els dies bous embolats, i com les orquestres bones que fan i els tributs, tant nits que són molt agradables. I acaben allà un ambient molt tranquil i molt sereno que invita a qui vulgui vindre que s'ho passarà bé.
1: Fas algun menú especial de l'eclipse?
0: No, de moment no, no faré ningú menú especial.
1: Fas caragols negres, sèpia bruta, algo que tinga que veure en...
0: Pues mira, no havia cavilat.
1: És tu.
0: No havia cavilat encara. Li dóna molt de bombos o de l'eclipse, jo no havia cavilat encara, eh?
1: És que estaves de vacances, Toni. Claro, com sí, que sí. Ara començaràs a cavilar. Toni Salvador Sol de Vila, des del bar Toni en la plaça dels Hostals de Cabanes, i veranejant temporalment compartint vivenda amb la resta de família més a més així en Torre la Sal, en la Ribera de Cabanes. Gràcies per compartir tot el que és i significa amb els oients de Copé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Virgínia Martí Cidro, algo més que vulga recomanar-nos perquè anem a tindre un programa amb molts protagonistes que parlarem de l'eclipse, parlarem de les activitats d'agost, parlarem dels parcs naturals.
2: Pues la veritat és que respecte a les festes que vinguen i que de veritat gaudisquen, que és un poble acollidor i que tenim actes per a totes les edats i que de nit, de dia, per la vespre, a totes hores podran gaudir de la festa cabanès.
1: Pues que vaja tot molt bé i que visquen també bé l'eclipse. ¿Ja té les ulleretes?
2: Sí, bueno, les ulleres les tenim en comanaes. Ara falta que mos vinguen, però ja les tenim.
1: És important que n'hi hagi, que les protegis.
2: Sí, sí.
1: El 12 d'agost, una data en la que en Cabanes, en el art de Cabanes, es viurà, evidentment, una nit especial i històrica.

0: mediodía.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: 1:10 i volem saber què és el que ens espera a la Ribera de Cabanes aquest estiu, Raül.
3: Esta mateixa nit comencen les festes de Cabanes, es prolongaran fins el dia 9 d'agost. Dintre d'un instant parlarem de l'eclipsi. Serà especial també perquè han fet un muntatge, bueno, no fa falta fer molt muntatge quan parlem de l'art de Cabanes, però allí és on se centralitza. Estem de visita a Torre La Sal, que és un dels indrets que evidentment se promociona en la costa cabanyuda. La regidoria de turisme intenta dinamitzar moltíssim activitats durant tot l'any i ses visites també guiades al casc antic, que tal vegada és dels més desconeguts de la nostra província, però que es posa molt en valor, fins i tot en visites teatralitzades, els dos parcs naturals, els seus centres d'interpretació, les oficines de turisme. Alicia Puig Silvestre és la tècnica de turisme de l'Ajuntament de Cabanes i també ens acompanya. Molt bon dia i gràcies per fer-lo possible.
4: Molt bon dia.
3: Hi ha moltíssima activitat, hi ha una programació específica, compte.
4: Pues Cabanes té durant tot l'any les visites guiades del casc antic, que jo recomano a tot el món que vinga i que conega, són carrers laberíntics en forma de zigzag, tot ple de floretes, en uns palaus medievals impressionants, una porta de sitjar que encara tenim en alt, i l'església, el palau dels bisbes de Tortosa. És impressionant passejar per allí, que la majoria de gent no coneix, perquè molts d'ells se me venen per la gastronomia, per els bons esmorzars, però després quan pugen un poquitiu les costeretes, no?, i veuen ixa roca de Rodeno i ixe passeig per allí, diuen, uau, que impressionant és Cabanes i la seva església, al seu palau. Nosaltres, a banda, obrim també tots els caps de setmana, a banda que fem visites guiades, que ja veus tu, 3 euros per persona, i 1,50 euros, menys de 12 anys, podem venir i recórrer en guia tot el casc antic. També hem fet unes audioguies en toc d'humor, i que és també una forma divertida de conèixer el patrimoni. Podem veure també el que és la presó medieval, que li han fet un homenatge a la llibertat. Hi ha frases de Sòcrates, hi ha la caverna de Plató, per a aquest gent pues, que es doni compte l'important que és viure en llibertat, en respecte, i després en un monument tan important com és la presó de Cabanes. Imagina, sales si me ven això, en menys de 2 horetes ho pots veure tot.
3: Increïble, increïble. Lo que no sé si Merche Herrera Llobet, que és una veïna de Cabanes i també música, que està així en Pepa, que és la seva filla, saben ben bé el que és una porta de sitjar, que ha dit.
5: Hombre, clar que ho sabem.
3: Què és una porta de sitjar? Què és una porta de sitjar?
5: Perquè sabem què és la porta del sitjar. Perquè nosaltres on vivim, Pepa?
6: A la plaça del sitjar.
3: Perquè no som cabanyuts. Què és una porta de sitjar que mos ha deixat així Alicia dient, però esta dona de què parla?
6: És la porta que era antes la porta per entrar al poble.
3: I això sí que existís?
4: Sí, sí, sí. Hi ha 4 portes, és l'única porta que queda en peu, i sitjar és perquè en castellà es diuen silos, i era per amagatzenar tot el blat, perquè Cabanes sempre ha sigut ha tingut molt de comerç i molt de diners.
5: De fet, en les cases tenim sitges, eh?
4: Sí.
5: Jo recordo, en casa de ma abuela, encara està la sitja en la cuina. Allí els abuelos guardaven les pataques i també guardaven els moniatos, perquè no es grillaren i no es feren malbé. I moltes cases tenen sitges. La nostra, en este cas, era ja per a guardar, pues, això, pataques, però molt serien per al blat.
3: La de coses que ens entenen en el veïnat de Cabanes. Quin veïnat més preparat, eh?
4: És impressionant. Jo estic encantada.
3: Tu no t'avorrisses per la gent jove o adolescent o preadolescent? Fan coses així en este poble?
6: Hi ha placetes per jugar pels xiquets i també a la plaça de davant de la meva casa. No hi ha columpios, no és una placeta en columpios, però sí que és una placeta on no passen tants cotxes i pots ahir jugar els veïns. També fem a vegades sopars a les festes.
5: I sí, la veritat és que el barri és molt familiar, i sí, allí fem sopars de pa i porta, sobretot els menuts, se trauen la tauleta del càmping i cada un aporta el seu menjar, i encara que nosaltres passem gran part de l'estiu a Torre La Sal, pues quan pugem al poble, allà que mos apuntem.
4: Pues mira, aprofite per a comentar també que
3: aquí en
4: Torre La Sal, el dia 6 d'agost i el dia 20 d'agost anem a fer la gran nit pirata en Torre La Sal, en el qual hi haurà un pirata, hi haurà un desembarco, contarem un poquitiu la història de Torre La Sal i després farem un passacarrer. Així n'ha que una altra activitat per xiquets i per famílies.
3: Mira tu quin dia és, n'ha que fer inscripció prèvia.
4: El 6 i el 20, hi ha que apuntar-se a l'oficina de turisme. Són sempre places limitades i bueno, que nosaltres com ara en estiu tenim més horari, que tenim així Torre La Sal, que obrim tots els dies de dimarts a diumenge de matí, per vesprades de dimarts a dissabte, és a dir, que poden, o si no és un correu electrònic, un WhatsApp també, i escriure's. I és gratuït, és, eh? Mm-hmm. Tan subvencionades.
5: Ha participat, no? En quantes has participat? En moltes.
6: En moltes.
5: La visita a la Torre la Sal.
6: Sí.
5: També va haver una fa uns anys que vas anar.
6: La de les bruixes.
5: No van poder fer la de la ruta ornitològica d'ara perquè feia molta calor i es va anul·lar.
4: Sí, perquè
5: també la tenien,
4: de Rojo,
5: la tenien pendent.
4: Però n'hi ha més. Ja, a banda, vull dir, si no res també estarà la ruta ornicològica o de Birding, que estàvem parlant abans, també ruta del Castell d'Albalat, en Miravet, és a dir, que tenim rutes durant tot l'any i sempre reforcen per a veure tots els recursos que té Cabanes.
3: Ja que parleu, i que parleu de motis o de què, perquè que és tot tètric el que esteu dient.
5: Falta mortorum.
3: Els pilets, mortorum.
4: Els pirats, és que Cabanes té de tot. El problema de Cabanes, o la virtut de Cabanes, és que tens de tot. Entonces, de totes les èpoques pots fer activitats, imagina't.
3: Merche, de les festes que viviu.
5: Que vivim de les festes.
3: Sí, la gent que esteu així, ho passeu bé en Torre la Sal? Vos avorriu molt? O...
5: No mos avorrim gens en Torre la Sal. Això és un paradís. És tranquil·litat absoluta o quasi absoluta últimament, perquè ja tenim molt de turisme, però és molt agradable. I sí que fan activitats. Jo vaig a treballar i per desgràcia no puc estar moltes, però bé, sí que fan tots els matins i per les vesprades. Fan activitats esportives. Pepa se les sap, perquè ella sí que s'aficiona a fer zumba, per exemple, els dilluns per la vesprà, no, Pepa?
6: Els dilluns és per la vesprà. Jo ja me'n vaig per la vesprà, que els dilluns és per la vesprà fan zumba. Els dimarts és gimnàsia. Els dimecres, yoga.
5: I quasi se sap tota la programació.
6: El divendres, no me'n recorde.
5: No, perquè això són per
3: matí. Si serà el dia de la cerveseta, el dia de la cerveseta.
5: El divendres és pel matí, i pel matí no solem estar.
4: I també fan cine, eh?
5: També fan cine.
6: Sí.
3: Què ens destaques per últim en quant a la programació d'agost, per la gent que vulga apropar-se? El dia dels pirates.
4: El dia dels pirates, això cal vindre, per supost, la de l'eclipse que hem dit, i després també les rutes ornitològiques que hi ha, que també està molt bé.
3: Però jo això no ho entès mai. Mentre tu ho has fet d'anar a veure, ahir el pardalet té que cantar quan vas.
4: Tu fas un passeig pel parc natural, que ja s'hi ven. És una meravella fer el passeig en tota la vegetació.
3: I n'hi ha algú que t'explica.
4: Claro.
3: Això és un octotus.
4: Claro, molt bé. I enguany ha plogut tant que damunt encara l'humedal està espectacular. Entonces també n'hi ha més aus. I ahir pues, vas per lo que és una de les rutes del parc natural, que en té dos. I l'expert, en este cas és Virgili, que és una empresa que té molts anys, que ha treballat este tipus de turisme, ens explica pues, totes les aus que anem veient. Yeah. I també cal dir que des de l'ofici de turisme estem treballant en una ruta ornitològica en el qual anem a fer uns panels, cada un dedicat a un au, i està tot coordinat en el parc natural, i ells ens han ajudat per a que podràs forar un QR i fer el sonido, les ales, de quin color són, la textura, és a dir, que d'aquí no res estarà ja a punt. I una altra cosa que m'agradaria destacar és que Cabanes també pensem pues, que siga cada vegada més accessible, i han fet unes rutes accessibles per a gent que té més dificultat visual, coordinades en la 11, en el qual està la ruta de les Torres, que la podrà fer la gent en aquest tipus de discapacitat, a banda, vull dir que és una ruta molt, molt fineta. I en Cabanes en tenim dos, la ruta de Toll de Cabrera i la ruta cultural.
3: I si dona Cabanes, Merche, i si dona Cabanes, mare de Déu, senyor. Merche, Pepa i Alicia, gràcies per compartir el que els significa Cabanes en el seu turisme, les seves activitats per a grans, per a menuts, per a majors, per a músics, per a absolutament tot el món. Que vagi tot molt bé.
4: Moltes gràcies.
3: En este divendres, que és, com sempre, especial, perquè arriba Turis Cope Castellón.
0: Mediodia.
1: Cope más Castellón.
0: Estar informado.
7: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo, y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
8: A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande, y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido. Y a un precio pequeño. Dacia Bigster. Pruébalo.
9: Te esperamos en Autersa,
1: tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.

0: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: 1:42 y volem tornar a apropar-nos fins a la Ribera de Cabanes. Raúl, conta'ns.
3: Sí, sí, estem finalitzant la nostra temporada radiofònica i què millor que anar a un indret del que s'ha parlat molt durant tot l'any, de diversos aspectes geogràfics, polítics, administratius, naturals, patrimonials, festius, centenaris, premis COPE, i que mai havíem estat aixina en una estoneta tranquil·les per poder saber com s'ho fan a Torre la Sal. Estem a la Ribera de Cabanes, estem al terme municipal de Cabanes, ens estava acompanyant l'alcaldessa Virgínia Martí Isidro i també, evidentment, està amb nosaltres el vicealcalde David Casanova Artero. Vostè té confiança cega, i entenga'm això, confiança cega en l'eclipse del 12 d'agost, no?
4: Bon dia, Raül. La veritat és que sí que tenim, tinc i tenim a nivell de tot l'Ajuntament molta confiança, però sobretot també molta il·lusió per un acte que serà molt especial, un acte que és històric. Fa més de 100 anys que no podem viure un eclipse com el que viurem aquest 12 d'agost. Aleshores, què millor manera que poder viure un aconteciment tan especial, històric, des d'un lloc tan especial, històric, com és la Roma de Cabanes.
3: Escolten, estan de centenari total. L'any passat, el centenari de l'arribada de l'aigua, la font del bon succés. Ara, més de 100 anys d'eclipse, que també van a commemorar-lo. Ara ens conten com va fer-se.
4: Sí, la veritat és que centenaris n'hi ha que aprofitar, n'hi ha que celebrar. Los Concali en Cabanes, i això som especialistes.
3: Com serà este eclipse solar? Com es viurà a Cabanes?
5: Com podrem.
3: I ser la primera, en protecció.
5: I ser la primera, perquè és un acte que la veritat, vam anar una reunió de seguretat i ja ens vam posar en entredit la Conselleria d'Emergències que podia ser un acte multitudinari perquè vindrà gent hacia la província de Castelló, que és una de les províncies d'Espanya on millor se veurà l'eclipse. I nosaltres en el seu dia vam decidir fer-lo a l'Art perquè té una bona estima, prou altets, no estem a Castellfort, però estem prou altets i la visibilitat de la posta de sol pues, era bona. I a partir d'ahir pues, estem tenint reunions de

0: Seguretat, reunions, perquè no sols és fer el fet de fer l'eclipse, sinó després a on anirà la gent, tots els dispositius de seguretat d'aparcament, ambulàncies, policlins, tots els serveis que envolten un acte d'esta envergadura, i esperem que vingui molta gent i que nosaltres es puguem acollir de la manera que es mereixen.
1: Quan centralitzador de l'art romà.
2: Sí, nosaltres tenim l'oportunitat de poder gaudir d'un espectacle com aquest, pues, que, com he dit abans, que millor manera que la romà. I a més que la programació que hem dissenyat des de l'Ajuntament de Cabanes és una programació que segur no deixarà ningú diferent, perquè mesclem el que és gastronomia, cultura i ciència, perquè tenim les tres vessants que fan que no sols gaudim de lo que serà l'espectacle de l'eclipse, sinó que hi ha una sèrie d'activitats al voltant, com per exemple és la gastronòmica, que contarem amb els vins de la IGP de Castelló, com és la cultural, on hi haurà tallers infantils, hi haurà espectacles de dansa, hi haurà activitats musicals també per als més jovens, i a més tindrem la vessant científica, on tenim la sort de poder contar en persones, algunes d'elles, sobretot una d'elles de Cabanes, que és aficionada a l'astronomia, i podrem que ens conduirà el que és l'eclipse, i ens anirà explicant com anirà anant totes les fases de l'eclipse, i a més també podrem tindre l'oportunitat de poder viure l'eclipse de manera digital, que això és una cosa que a pocs llocs podran tindre aquesta oportunitat.
1: Digital? És dir, un codi QR al sol o...?
2: Digital és que a més de que portaran... bueno, a més de que hi haurà telescopis per a poder apreciar l'eclipse d'una manera diferent, no sols a simple vista, utilitzant les ulleres, evidentment, que es proporcionarà des de l'Ajuntament de Cabanes, sinó per mitjans de tabletes digitals, vale, que se podrà veure, farà el que és un altre enfoc a lo que serà l'eclipse, i se podrà viure d'una manera, doncs, una mica diferent.
1: Parlant de diferents, a les 6 i... les 7 menys 10 del matí ja comencen els actes. Bueno, detalleu-nos quins són els actes, perquè n'hi ha tant al costat de l'Art Romà com així a la platja de Torre la Sal.
0: Pues per a començar el dia, que millor que una pràctica de ioga quan vist el sol, ja que el despedirem en el, per la vesprada, pues l'inici en Maica Llorenç, que és que té un gabinet de ioga allà a Cabanes, i el farà així a Torre la Sal.
1: Al 17 menys 10 del matí,
0: sí,
1: del dia 12, ja estaran així.
0: Sí.
1: I ahí un home i tot això.
0: Sí.
1: Esteu bé.
0: I després ja a partir de les 6 i mitja de la vespre ja es començarà tota l'activitat, de les 6 i mitja fins les 11 aproximadament, les 12, sí.
1: David, i si ese arc, que mai sabem per què està ahí, si era funerari, si era l'entrar a un camí que duia ací a Torre la Sal, hi ha tantes coses, fora realment una porta de l'eclipse. I quan l'eclipse arriba, la llum només entrarà per dins d'ese arc.
2: Igual, a lo millor el que passa és algo que, pues, això que com has dit, no sabem encara exactament el motiu pel qual van construir l'arc. Evidentment els romans eren molt intel·ligents i fer l'arc a Cabanes tindria el seu significat, però que per què no imaginar que pot ser, a lo millor es pogués donar la resposta en un aconteciment com pot ser l'eclipse, per a poder saber els motius del pel què se construí l'arc a Cabanes.
1: Per a participar, n'hi ha que fer alguna inscripció, perquè això del tema de la seguretat i demés, o...?
0: No, en principi, per a ioga sí que se té que demanar inscripció prèvia a l'oficina de turisme o de la de Torre la Sal, o bé d'ahir en el fullet informatiu, pues, hi ha el telèfon de l'oficina o el correu electrònic, i després la resta són lliures. Sí que és veritat que nosaltres després el que farem és que les ulleres que tenen que ser especials, tenen que estar homologades per a poder visualitzar bé l'eclipse, les donarem des de les oficines de l'Ajuntament de Turisme de Cabanes i de Torre la Sal, i ja ho avisarem quan les tinguem.
1: Ja que parar, perquè són festes i esteu centrats en les festes que comencen esta mateixa vesprada nit, esta nit en la vela, i finalitzen el proper dia 9 d'agost. Del centre aquell d'interpretació de l'art de Cabanes, que sempre s'ha parlat, avancem, no avancem?
2: Ahir estem treballant en tot això, ahir se va posar en marxa el que és el pla director de la Romà, van començar en la primera fase, per motius extraordinaris no han pogut acabar el que és la primera fase, sí que li van voler donar una espenta per a veure si era possible, ara que és 12 d'agost, que estigués acabada almenys la primera fase, no ha sigut possible, perquè a vegades sempre hi sent problemetes i tot això, però la idea és que en els pròxims mesos estigui acabada la primera fase de la Romà i a partir d'ahí conforme puguem, i sempre i quan tant Diputació com Generalitat com el Govern de l'Estat ens ajude a finançar econòmicament les següents fases, pues sempre benvingudes siguen. Jo sempre he dit el mateix, vull dir, la Romà no és sols un emblema i patrimoni de Cabanes, sinó és un patrimoni de totes les comarques de Castelló. Aleshores entenc que totes les administracions haurien de sumar esforços per a posar en valor un patrimoni tan important per a tots com és la Romà.
1: Digue-li al seu benvolgut Alfred Remolari Franc que li va treure el percent absolutament a totes les administracions, governar a qui governarà, va fer per reconstruir un palau castell. Imagina, ja seria descobrir i fer l'entorn que tindria l'Arc i com seria l'Arc en aquella època, no? Mm-hmm.
2: Sí, jo crec que això més enllà d'una qüestió ideològica, indiferentment o independentment de qui governe en cada ajuntament, hem de ser conscients tots i totes de la importància del patrimoni a les comarques de Castelló i que entre totes les administracions que se sumen esforços, perquè al cap és un bé rellevant no sols per a Cabanes, sinó per a tots els pobles, independentment del partit o dels partits que governen en el seu moment.
0: Monumento nacional, és un monument nacional, i a més tenim que ser conscients del que tenim, i com bé diu David, en tots els llibres de història de quan s'estudia l'Imperi Romà, el País Valencià, sempre hi és l'art de Cabanes i la Via Augusta que passa per el nostre territori, i això és una cosa que tenim que ficar en valor.
1: El 12 d'agost serà protagonista en l'eclipse la Romà de Cabanes. Estem en este punt de trobada del que és Torre La Sal. David, així invertiu o això pareix que siga tot a creste, això ho teniu tot a perra?
2: Això jo crec que vosaltres que esteu esta vesprada per així podeu comprovar que això és un paradís. Això és un paradís pràcticament en tot el que és la costa mediterrània de l'estat espanyol. I el que tenim així és una platja natural, és una platja on, a pesar de que s'està desenvolupant el pa i tot això, no deixarà, o esperem que no deixi mai, de ser una platja natural, i per part de l'Ajuntament és una prioritat que s'està marcant ja des de fa anys, posar en valor Torre La Sal cada vegada any a més gènere. Hem de tindre en compte que si tenim entre càmpings i turistes i tot això, estem parlant de que hi ha més o menys al voltant d'unes 15.000 persones, i a poc a poc l'increment turístic va creixent, i per part de l'Ajuntament doncs la inversió que s'està fent ja des de fa anys és important per a que tot el món doncs que pugui conèixer el que és una part del nostre terme municipal com és la platja. Però sols te diré una cosa, Raül, si vols, jo ara després te convido, ara quan acabem el programa, bueno, aquesta nit, que donem una volteta per així per lo que és la passarel·la que hi ha des d'ací doncs d'on estem, des de la pèrgola de Torre La Sal fins a la ratlla del terme, on està tota la passarel·la il·luminada.
1: Això és Cava
2: Orpesa.
1: Jo és que de nit Cava Torre Nostra, com que no.
2: Cava Torre Nostra, no, Cava Orpesa. Cava Torre Nostra podrem gaudir del parc natural, però Cava l'altra part, Cava Orpesa, podrem gaudir de lo que és la passarel·la al costat de la mar, tota enllumenada.
1: I això ho heu fet.
2: Això s'ha fet, s'ha fet. A més, doncs, el manteniment que estem duent a terme també ja des de fa anys en la platja, en el manteniment de la platja, a pesar de no tindre barreres arquitectòniques de defensa per a lluitar en contra de l'agressió del litoral, enguany jo m'atreveix a dir, bueno, enguany i ja des de fa uns quants anys, que tenim una de les millors platges de totes les comarques de Castelló, a pesar de les nostres reivindicacions també a costes en les necessitats que tenim així, com l'aportació d'arena, no estem aconseguint en treballs propis, en finançació pròpia de l'Ajuntament, tenim una platja que jo crec que si no és de les millors, és de les, si no és la millor, de les millors de totes les comarques de Castelló. Què he de dir jo?
1: Home, pues, les coses com són. Igual que és dels pocs municipis que té dos parcs naturals, que també, evidentment, són visitables i que convidem a la gent que es puga visitar, perquè n'hi ha centres d'interpretació i n'hi ha de tot, no? No ho oblidem.
0: En els dos n'hi ha centres d'interpretació.
1: Mireu si podeu fer coses, si podem fer coses.
0: Moltes.
1: De les festes d'agost, li agrada alguna cosa? David, o vostè no és festeret, o no és toreret, no és el retall, no va a les discomòbils...
2: Jo tracte d'anar a tot. Jo torero no soc molt torero, la veritat, però, bueno, al final...
1: La nit també... de la Xulla sí que participa.
2: La nit de la Xulla participa. En la velà, no he participat mai. Jo ja fa 20 anys que estic en Cabanes, no soc natural de Cabanes, però hem tingut sempre relació amb Cabanes, però és una de les meves espinetes el no haver participat mai en la velà, però bé, tinc 43 anys, encara me queden anys per davant per a si volgueren donar el pas per a participar. Però jo crec que la velà és un... dins de tots els actes que se fan en festes, molt bonics. Jo crec que si haguerem d'escollir un o dos, un d'ells segur que seria la velà, per la manera de participar de la gent i del poble.
1: I l'altre, el concert de la Unió Musical Santa Cecília. No me diga que no.
0: També. Sempre mos fan coses especials, eh? La banda, la veritat, que se ho treballa molt, treballen molt dur. El Gavi, que és el seu director, és molt exigent i sempre té ese plus de... el més difícil encara poden i la veritat és que molt bé.
1: A més, s'han posat també de moda els tardeos en els bous, que abans pareixien que els bous eren intocables i ara si acaben, per exemple, fan tardeos.
0: Nosaltres fem l'únic tardeo que se fa, bueno, n'hi ha dos, un és el de, bueno, tres, el dia de la crida, després en bous és el dimarts, que és quintos, després de que s'acaben els bous de vila fan un tardeo fins que comença el bou embolat, i la veritat que funciona molt bé. Va haver un any que els joves van voler un altre dia posar el tardeo i no va funcionar. N'hi ha pobles que es funcione així, el dimarts funcione.
1: No, i era més per David, que diu que no és festeret nocturn, i pues era més de les vesprades i els tardeos i els concerts de la banda i tot això.
2: A mi m'agrada. Jo vaig a tot. Vull dir, jo igual vaig a una processó, com vaig als bous, com vaig a un tardeo. I crec que és important el donar també alternativa a la gent que li agrada els bous molt bé, i a la gent que no li agrada tant els bous, pues tindre l'alternativa per a poder gaudir en una cerveseta i un poquet de música.
1: Escolta, vostè que és del territori i defensa del territori, no han parlat de melocotons, no han parlat de melons, i això que abans va tota una.
2: La veritat és que, mira, és una... Jo encara, fins la setmana passada, no vas comprar bresquilles de Cabanes.
1: Cal dir bresquilles.
2: Bresquilles. Disculpe. Però, bueno, no passa res. Tu estàs perdonat, Raül.
1: Gràcies.
2: Però cal dir que és una llàstima, perquè cada vegada s'està acabant més el que és la bresquilla de Cabanes. Abans n'hi havia molts agricultors que produïen bresquilles, i, a més, també ho he de dir, vull dir, i li vaig, de fet, vaig a ficar una anècdota, perquè en les dues darreres setmanes ha entrat personal nou a treballar a les brigades, i justet vaig comprar un caixonet de bresquilles i li vas donar a un d'ells, que és de Betxí, i li vas dir: prova esta bresquilla, que veuràs que no n'has tastat mai ninguna tan bona com esta. I me va dir que sí, no sé si a lo millor era per a quedar bé o per a que sí, però jo ho dic, jo crec que les bresquilles de Cabanes el ser de Cabanes no ho valora el suficient, però jo poques bresquilles he tastat tan bones com les de Cabanes.
1: No, si ho dia, en sèrio?
2: Sí, sí.
0: Vas al mercat i vas a molts llocs, bresquilles, melocotones de Cabanes, bresquilles per nosaltres, que és així.
1: David Casanova Artero, vicealcalde de Cabanes i la Ribera, gràcies també per compartir esta estoneta i posar en valor tantes coses que tenen i que moltes vegades, perquè són comuns, pues no les destaquem.
2: Gràcies a vosaltres, Robert.
1: Que vaja bé. Alguna recomanació més especial per últim, Virgínia Martí Sidro, alcaldessa?
0: Recomanació? Que vinguen i que gaudisquen d'aquest poble, que, bueno, el dia de l'eclipse, per supost que està clar que molts municipis estem preparant activitats al voltant d'aquest esdeveniment, però que nosaltres, dins d'aquest entorn especial com és el de l'Arc, jo crec que serà significatiu i molt especial.
1: Segur que sí, de pel·lícula, d'autènticament de pel·lícula. El protagonisme en aquests últims minuts de la temporada radiofònica és i ha sigut per Torre la Sal, per la Ribera de Cabanes, per les festes de Cabanes que comencen esta mateixa nit amb la seva velà i que es prolongaran fins al 9 d'agost, i per suposar totes les activitats que des de la regidoria de turisme es duen a terme, i faltaria més, en un entorn privilegiadíssim patrimonial com és l'Arc Romà, el 12 d'octubre també el seu eclipse.
3: Doncs que segur que el gaudirem a lo gran. Gràcies, Raül. Amb tu arribem a les 2 de la vesprada. Sigui serà així el Mediodia Cope.
4: Las 2, la 1 en Canarias.
5: Última hora en Mediodía Cope.
6: Pilar García de la Granja.
5: Estar informado.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía Cope, el último Mediodía Cope del mes de julio, con mucho trasiego en las carreteras. Enseguida vamos, porque el que no empieza termina vacaciones y a ellos se suman todos los que se van a mover el fin de semana. Y un Mediodía Cope en el que, por desgracia, en este caso, seguimos pendientes de Ceuta, con otra mañana de muchísima gente intentando entrar y salir a la ciudad autónoma, a España, con las fuerzas de seguridad absolutamente desbordadas y una ciudad que no puede más. Fíjate, el último balance que ha dado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas: 60.000 personas han entrado en Ceuta en las últimas horas, 60.000 en una ciudad donde viven 83.600. Es más de la mitad de la gente que vive allí. Una pasada. Es como si a Madrid entraran de golpe 2 millones de personas. Escucha más clara incluso la comparación que ha hecho el propio presidente Vivas.
7: Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta. Y para que quienes nos oigan desde el resto de España se pueda hacer una idea del impacto que esto tiene, pues esto es como si en el conjunto de España, en 24 horas, y de esta manera, mediante una entrada masiva e irregular, entraran en el conjunto de España 34 millones de personas.
4: Tú imagínate, en España 34 millones de personas más de golpe en solo 24 horas. Bueno, pues esa es la situación que se está viviendo ahora mismo en Ceuta. Creo que más clara la imagen no puede quedar. El presidente de Ceuta eleva a 34, además, los muertos en esta crisis migratoria que ha llevado a Pedro Sánchez hasta allí, hasta Ceuta, donde ha prometido unas boyas para sortear la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba las devoluciones en caliente en el mar porque no había una frontera física. Decía, habla de ataque a la integridad territorial de España, del que culpa, ojo, a las mafias, culpa a Marruecos, con quien dice están colaborando.
8: El contexto en el que se produce esta crisis es un contexto en el cual, durante estos últimos años, de manera sostenida, lo que se ha registrado ha sido una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así.
4: Bueno, eso así, no, si cogemos los datos del Ministerio del Interior, los datos del Gobierno, y me voy a ir solo a Ceuta, Ceuta y Melilla. Las llegadas por vía terrestre, datos, recuerdo, Ministerio del Interior, se han disparado en lo que llevamos de año, si comparamos con la misma fecha de 2025, un 140%, casi un 150% si solo miramos el caso de Ceuta, así que esa colaboración de la que habla el presidente del Gobierno no debe ser tal, porque la mayoría de la migración que llega a Ceuta y Melilla viene precisamente de Marruecos. Qué buen momento para interrumpir las vacaciones de la directora de Mediodía Cope, Pilar García de la Granja. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ángela Sánchez? Muy buenas tardes.
4: Pero
9: es todo mentira.
4: Es que la ocasión lo merece, ¿verdad, Pilar? ¿Qué valoración haces de la declaración del presidente del Gobierno en un momento
9: pues
4: tan complicado?
9: Mira, el presidente del Gobierno no ha dado ninguna explicación racional de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en territorio español. Le ha echado la culpa al Tribunal Supremo, que lo único que ha hecho es interpretar la ley de extranjería que este Gobierno ha cambiado y, por lo tanto, adecuó, ¿verdad?, a esa ley su doctrina. Sobre las mafias, es sorprendente. Hay 60.000 personas que han pagado para venir a España. Las mafias entran en España y ahora se vuelven a sus países voluntariamente. ¿En serio? ¿Es esto una broma? Según Sánchez, ni él, ni su gobierno, ni sus políticas migratorias del llamamiento masivo tienen la culpa. Y pues apuesto, no la tiene Marruecos, que sabe que hay 60.000 personas dominadas por mafias en su territorio, al lado de la frontera con España, y no hace nada. Y ahora esas mismas 60.000 personas se vuelven a su territorio y a Marruecos esto le parece normal. ¿Cuál es exactamente la colaboración de Marruecos? En fin, yo lo que creo, Ángela, es que todo el mundo lo sabía, también las autoridades marroquíes sabían lo que estaba pasando y sabían lo que iba a pasar. Sánchez afirma que las plantillas de la policía y de la Guardia Civil se han ampliado y no se da cuenta de que todos estamos viendo las imágenes de la televisión en donde vemos a pocos policías nacionales y a menos guardias civiles desbordados ante esta avalancha y avalancha de 60.000 personas, que es una entrada masiva. Y de lo más importante, no ha dicho nada. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido sin que se manden refuerzos en primer momento? ¿Y en qué consiste exactamente esta política de colaboración en materia migratoria con Marruecos? Porque ya no hablamos solo de Italia, ya no hablamos solo de Francia, ya no hablamos solo de Alemania. Finlandia ha dicho esta mañana que se suspenda el espacio Schengen con España. Sánchez nos ha creado un problema más en el corazón de Europa.
4: Pues Pilar García de la Granja, te dejamos descansar, no sabemos por cuánto tiempo, se te echa de menos, pero bueno, inténtalo. Un abrazo enorme.
9: Lo estáis haciendo fenomenal y esto es un problema gravísimo, gravísimo, y que hay que tomárselo muy en serio.
4: Y veremos qué consecuencias tiene, porque como decías, el mundo nos mira y no nos mira muy bien. Gracias, Pilar.
9: A ti, hasta luego, equipo.
4: Hasta luego. Por cierto, dato de última hora, al hilo de lo que decía Pilar de esas devoluciones de esa gente que en teoría han traído las mafias pero que se están volviendo a Marruecos. Interior cifra en 25.000 las personas que se han vuelto a Marruecos.
5: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
4: Pasan más cosas que te cuento con Ana Presmanes. Ana, buenas tardes. Importante también, Hamas hace oficial el anuncio de desarme.
10: Sí, acuerdo que anunciaba primero Trump y que ya ha confirmado el grupo islamista. Ese desarme acordado por la Junta de Paz de Gaza incluye, según Hamas, la obligación de Israel de retirarse de la Franja de Gaza y abrir los cruces fronterizos. Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos. Así lo han dicho los dirigentes del grupo terrorista.
4: No nos olvidamos de los incendios. Buenas noticias además en la lucha contra el fuego, Ana.
10: Ya pueden volver a sus casas los vecinos de 12 de los 14 municipios evacuados por el incendio de Fermoselle en Zamora, donde se han quemado 11.000 hectáreas. También mejora el incendio de Beguelilla en León, pero se mantienen evacuadas 5 localidades. En Castellón, todos excepto Astana y Eslida pueden volver a sus casas.
4: El fuego, por cierto, sigue desafiando también a varios países de nuestro entorno.
10: De hecho, está fuera de control en la isla griega de Creta. Se extiende también por el nordeste de Portugal, obligando a evacuar varios municipios. Eso sí, vuelven a casa 144.000 en el incendio de La Gironde, en Francia, donde el fuego está estable, aunque quedan aún 4 focos calientes.
4: Y todo esto mientras buena parte de España se echa a la carretera.
10: Pues más de 5.5 millones de desplazamientos los que se esperan este fin de semana y más de 54 a lo largo de todo agosto. Es el mes con mayor movimiento de todo el año.
4: Pues vamos a ver cómo se circula precisamente hasta ahora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora ya pendientes de varios accidentes. Ya en Barcelona, en la AP7 en San Cugat del Vallès, dirección Tarragona. En Castellón, en la AP7 en Benicàssim, dirección Valencia. Justo en Valencia, en la 7 en Vétera, dirección Alicante, pero genera retenciones en ambas direcciones. Y más van a encontrar en Málaga, en la AP7 en Benalmádena, hacia la capital malacitana, y en la 7 en Estepona, hacia Algeciras. Se complican ya las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas, la 6 en El Plantío, y mucha precaución en Valencia, en la 7 en Paterna y la 3 en Cheste, en ambas direcciones, al igual que en Cádiz, su acceso por la 4 y la 48 en San Fernando, y la entrada a Sevilla en la P4 en Los Palacios y Villafranca, y la salida ya por la 4 en el entorno de Dos Hermanas.
4: Y en el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
4: El Real Madrid pone rumbo a Austria con 2 caras nuevas.
12: Dumfries y Carlos Spee son las 2 novedades en la lista de convocados del conjunto blanco para el amistoso de mañana en Austria contra la Fiorentina, Arantxa Rodríguez.
13: Primera lista de convocados de José Mourinho para el partido que mañana va a jugar el Real Madrid ante la Fiorentina, con algunas novedades. No viaja Hausen, tampoco lo hace Rüdiger. En el caso de Hausen, por unos problemas musculares en la pierna derecha, y en el caso de Rüdiger, porque apenas lleva 3 entrenamientos con el primer equipo. Tampoco viaja Mastantuono, que está buscando una salida porque Mourinho no cuenta con él. Y sí, en cambio, están en la lista Endrick, que se incorpora el miércoles a los entrenamientos, y el nuevo fichaje del Real Madrid, Carlos Spee.
12: Y de Austria a Barcelona, porque acaba de recibir el alta médica el presidente azulgrana, Joan Laporta, Edu Badía.
14: Sí, el presidente del Barça ya está en casa y ha recibido el alta después de unos días ingresado en el hospital de Barcelona por un problema de salud. En un comunicado en redes, Laporta ha dado las gracias a todo el personal sanitario que le ha atendido después de haber superado una arritmia. Un Laporta que no ha podido acompañar a Deco en la ciudad deportiva Joan Gamper para firmar el extremo belga del Brujas Visibu, por el que el Barça pagará 8 millones de euros por el jugador de 18 años.
12: Y en tenis, Jessica Bouza, Sara Sorribes, Caitlin Quevedo y Marina Bassol son las convocadas por Carla Suárez para la fase final de la Billie Jean King Cup. España se va a enfrentar a Kazajistán en cuartos de final el próximo 23 de septiembre en China.
4: Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE.